0: Al Sempre Verde Dots, cumprius avon vegnons, Danny California dels Red Hot Chili Peppers.
1: Il Sempre Verde del Dì.

0: Il di dal RTL.
1: Ie mesiamna sera a cheu ven la survesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. In dis dis von des proximes votaziuns muss la de vosa recerca de GFS Berna ca l'iniziativa na ad in Svizra de 10 milions per de sustegn. C'un conta 2% de las persunas domandadas en un conter, a pel iniziativa en un 41%. Mo pli 3% han declarau de un bo essa se decidi. In pat muss la recerca tiel referendum en conta las midadas del survetsch civil. Als aderenz am Piarsvus compriau cu l'emprema recerca de l'anciata maig. E un sustegno un 48% las regles pli strenches per persunas che volen midà de l'armada el survetsch civil. Als adversaris han podiu mobilisar an odenos 46%. Per la recerca han ins domandau Genif Meli a 400 persunas cul drecte vujà dentels Genif ed els 20 de maig. Nu schein la politica o svai per musica. Puspedati negin Festival Shankra all'ostallo e la Mesolcina. Quei per la tiarza ga, scol president comunal Moreno Monticelli a detto al radio RSI. En in prima linea saien als danes la colpa che il festival scroda al tirzon. E giugau in rola an las pretensions pli strenches quae che pertocca la segirtat, tenol rapport da RSI. Als dus de vos ons al Festival Shankra bogiu liuc per via de malauras, ni les consequences de quelles. Avon al Festival cu musica psicadelica goa, adina puspecra malau melis de fens de intir mon. Giu Berna se facent al Parlament pi questi amna cun diverses demandas. Ine de quelles intrasesce als automobilists. Quels han quinta chi da giaia tonca vegn la lubiencia di cun auto è in forma digitala. Sento cos'è nazional a el cos'è del stanz fac libra la voia per quella nova schligazion. La lubiencia di cun auto digitala resta d'anton volontara. Ci che vol sa vina von duvra la lubiencia in forma da carta. Quai aisi parot, io gli vigil vina von in bien temps cun ies programma.
0: La Saira ter RTL. Un sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop.